0: Alvin Harris agus Jazzy le céile ag ibre Carla Hay de rag ón bhirt a chuile céile gafa gafa amach sa machlo sin a bhí satisfy rima sin a gibre cuig Stella Lefty's Boston agus a raiglin a rís to gibre a trí an tacht an seo ag titim on top spot Olivia Rodrigo drop dead
1: hit 13 a hairin 3